0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: que sin tu amor me dejaste.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: És el que busques en una emissora de ràdio. Bona música, bons locutors, que t'entretingui. Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment. La ràdio

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip viari Joan Garcia, bon dia.
1: Bon dia. A l'AP7 hi ha hagut un accident entre Badia i Barberà del Vallès. Ara ja estan retirant el vehicle, però provoca 6 quilòmetres i mig de congestió en sentit Girona. Hi ha les retencions habituals a les rondes, a la 2 i a la B23, i a Rodalies la caiguda d'arbres complica la circulació a dues línies. L'R3 està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, i a la línia de Girona, l'R11, la caiguda d'un arbre a les vies entre Caldes de Madaller i Girona provoca retards de mitja hora.
0: Demostració de força avui dels sindicats de l'ensenyament l'endemà de rebutjar el preacord amb el departament, una aturada convocada als centres d'arreu del país i mentre estudia noves protestes a partir de la setmana que ve. La consellera Niubó manté que tiraran endavant el compromís, però cita els representants dels treballadors. El jutge Santiago Pedrat sol·licita a l'Agència Tributària i a diversos bancs informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 25. En el conegut com a cas Leider, la directora general del cos, Mercedes González, admet un mínim de dues reunions amb l'exmilitant socialista, però nega haver cedit a les seves pretensions. Expresidents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i entitats de la societat civil han impulsat una carta oberta al Papa on reclamen la presència del català durant els actes del Pontífex a Catalunya i reivindiquen la identitat i la tradició cultural del país. 7 cardenals i una seixantena de bisbes espanyols van encobrir pederastes durant dècades, segons un informe que publica avui el diari El País. Entre els noms que hi apareixen hi ha l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i dos dels seus predecessors. Els Estats Units imposen sancions financeres al president cubà Miguel Díaz-Canel, a familiars seus i a un fill i a un net de Raúl Castro. El president cubà ha acusat els Estats Units de ser agressius i perversos i ha assegurat que toparan amb la determinació dels cubans. Els treballadors de Nestlé votaran avui si estan d'acord amb el preacord que han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar els acomiadaments previstos per l'empresa. A Catalunya, Nestlé ha rebaixat els acomiadaments de 178 a 119. L'episodi de pluja forta que ha afectat algunes comarques catalanes ha obligat els bombers a fer un centenar de sortides. Al Ripoll és un tren va xocar contra un arbre que havia caigut a la via sense que hi hagués ferits. I la pluja deslueix l'arrencada del Primavera Sound i obliga a cancel·lar les actuacions dels principals caps de cartell. En el cas de la Patum a Berga es van fer modificacions, però es va poder fer la Patum completa. Avui és el torn de la Patum infantil.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Oportunitat perduda del Barça per classificar-se per a les semifinals de la Lliga CB. Derrota al Palau davant l'UCAM de Múrcia per 87 a 90, que l'obligarà a guanyar demà fora de casa en el tercer i definitiu partit de quarts de final. Empat a un de la selecció espanyola de futbol davant l'Iraq a la Corunya amb gol del blaugrana Ferran Torres i amb el debut oficial de Marc Bernal amb el combinat espanyol absolut. Avui, Espanya-Anglaterra de classificació per al Mundial Femení de l'any vinent. I en handbol a la una del migdia arrenca a Alacant la Copa Masculina. El Barça s'enfrontarà al Valladolid en el primer partit dels quarts de final.
0: I després dels ruixats i les tempestes d'ahir, el temps serà més tranquil, el cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web, radiopomar.es. Visítala, porque crecemos contigo.

0: I com cada dia a aquesta hora, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. Tot just fa uns instants queda tallada la calçada en ambdós sentits de la marxa per una manifestació a l'altura de Barberà del Vallès, concretament a la via de la N-150. Deixa retencions de 4 quilòmetres en cada sentit. Per altra banda, però també al punt de Barberà del Vallès hem tingut un accident fa una estona a la AP-7 en sentit nord, que ja se n'han retirat els vehicles del voral, però tot i així encara continuen uns 4 quilòmetres i mig de retencions. També tenim una avaria des d'ahir a mitja tarda, que a hores d'ara encara deixa un carril tallat en sentit nord, també a la AP-7, però entre Cambrils i Vilaseca. Per altra banda, si parlem de retencions habituals, centrem l'atenció al nus de la Trinitat, on sobretot arriben retencions per la C-58, concretament des de Sant Quirze del Vallès. De retruc, doncs, també es fan retencions de manera intermitent en les dues rondes en sentit Llobregat. Al Besòs encara també tenim retencions a la B20 de manera molt puntual a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. La ronda litoral, destaquem, que pateix retencions amb força intensitat des del Fòrum fins a la Barceloneta, tot plegat en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i bon cap de setmana. Fins dilluns, Ferran.
1: Igualment, que vagi molt bé.
0: Gràcies. Jo vull estar amb tu. Doncs el Ferran ens acaba de dir que paciència, així que ja ho sabeu. Molta precaució i molta paciència a les carreteres. I ara sí, ja arrenquem. Ja arrenquem el nostre dia a dia con tu amiga María Jiménez hasta las 13 horas. Ni más ni menos.

Doncs ara és el moment de parlar del restaurant El Badiu, de l'hotel Badalona Tower, que és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. El proper diumenge a les 6 de la tarda, inauguració de les terrasses del restaurant El Badiu. Ens esperen a tots, esteu tots, estem tots convidats. Allà serem a les 6 de la tarda a les terrasses del restaurant El Badiu en aquesta gran inauguració. Ja ho saps. Són a l'Avinguda Navarra número 6. És el restaurant de l'Hotel Tower de Badalona. Si vols anar avui a dinar o a sopar, 93 184 79 00 93 184 79 00. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric. Recorda, restaurant El Badiu, gran inauguració de les seves terrasses aquest proper diumenge. Bueno, y el parking del Hotel Badalona Tower también tiene abiertas sus puertas para todo el público en general. Puedes coger, informarte para bonos mensuales y también para estacionamiento por horas. Son los precios más competitivos de la zona. Parking del Hotel Badalona Tower también está en Avinguda Navarra número 6 de Badalona. Pide información llamando al 93 184 79 00, 93 184 79 00. Parking del Hotel Badalona Tower.

Si t'agraden les motos, Paddock Badalona és un concessionari multimarca amb 30 anys de trajectòria que ofereix als seus clients motos i accessoris per a motoristes de Badalona i Rodalies. Si el que necessites és un taller per a les revisions, a Paddock t'ajudaran perquè tenen taller propi. Servei oficial Kimco, especialitzat en recanvis de diferents marques de moto. I a la botiga trobaràs tot per al motorista. Cascos, roba, proteccions, maletes i bosses, una infinitat d'accessoris i contínuament ofertes i liquidacions. Motos Paddock. Estem al carrer Baldomero Solà 2 de Badalona i el telèfon és el 93 399 26 92. 93 399 26 92. Motos Paddock. Taller propi. Servei oficial Kimco.

0: Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Són les 3.
1: Catalunya migdia.
2: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem seguit la vaga general al sector educatiu aquest divendres, l'endemà del no dels mestres i professors al preacord del govern amb els principals sindicats. L'USTEC

0: Miri, Joan Bota.
1: Doncs que el Tribunal Suprem ha anul·lat la sanció de prop de 900.000 euros que va imposar el Tribunal de Comptes a Vox per ingressos obtinguts en activitats promocionals entre els anys 2018 i 2020. El Tribunal de Comptes va considerar que són donacions que vulneren la llei de finançament dels partits polítics. Vox oferia productes com bolígrafs, gorres i mocadors als actes del partit sense posar-hi un preu fix, no hi havia factures de vendes i les aportacions es feien en guardioles amb l'etiqueta de donatius. El partit d'Abascal va presentar recurs contra la sentència d'aquest Tribunal de Comptes i ara el Suprem els ha donat la raó. Argumenta el Suprem que els ingressos obtinguts per activitats promocionals es podrien considerar donacions encobertes si els imports pagats fossin desproporcionadament alts i diu que no és el cas d'acord amb la comptabilitat del partit. Mentrestant, Alacant continua la investigació per la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública que haurien anat a parar a mans de funcionaris i alts càrrecs del PP. Anem cap a València, Pepa Ferrer.
2: El cas és un escàndol que ha sacsejat el Partit Popular d'Alacant. Avui han declarat 8 dels 15 imputats, tots ells propietaris d'un habitatge a Les Naus, que han explicat com van accedir a les vivendes. Els arguments per defensar-se han estat similars. Només van aportar la documentació d'un dels membres de la parella perquè només un d'ells havia de viure en aquells habitatges. Aquest ha estat el cas de l'arquitecte de l'Ajuntament i dona del tècnic de la Conselleria d'Habitatge que va validar els visats. El tècnic va declarar fa uns dies i va argumentar que havia assumit el tràmit de tots els expedients per manca de personal i que en aquell moment ell i la dona estaven en procés de separació. Avui, ella, l'arquitecta, ha defensat que complien tots els requisits i que no va portar documentació econòmica perquè només havia de viure ella i la filla. Un dels requisits per accedir als habitatges era no superar els 60.000 euros de renda. La jutgessa està investigant com es va dissenyar i aplicar el sistema d'adjudicació dels 140 habitatges de luxe i quins controls es van exercir.
1: Recollida de signatures i caminada popular demà com a desafiament i en contra del tancament de Collserola per la pesta porcina africana. Comerciants i restauradors de la zona denuncien una caiguda de la facturació de fins al 70%. Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
3: Bona tarda. Els organitzadors veuen el tancament perjudicial indiscriminat, la seva gestió com un despropòsit i plena d'incoherències. Josep Maria Vallès és l'alcalde de Sant Cugat.
4: Jo em posaré al davant de la manifestació, jo diré allà també. Tota aquesta acció justament és perquè... per donar resposta a la ciutadania, perquè la ciutadania no ho entén de cap manera. És que no hi ha cap explicació. Vull dir, la gent se li ha acabat la paciència. Per tant, jo m'hi posaré al capdavant.
3: La caminada començarà demà a les 9 a la casera d'informació de Collserola a l'entrada de la pista de Can Catà i anirà fins a Can Coll. David Àngela, Catalunya Ràdio, Sant Cugat del Vallès.
1: Mentrestant, al Pirineu, el govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del tan reivindicat túnel del Port de la Bonaigua. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Pau Rovira.
5: Sí, un compromís que es va concretar ahir en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel. Una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Sobirà i la Vall d'Aran i posar fi així, doncs, als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Isus.
6: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la Bonaigua. Aquest és el compromís en ferm que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
5: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C-28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
1: I ja que parlem de mobilitat, connectem amb l'equip viari. És divendres, són les 3 de la tarda i a aquesta hora hi solen començar a haver-hi problemes. Com tenim la situació, Maria García?
7: Bona tarda, doncs. A l'àrea de Barcelona destaquem les cues a la P7 entre Sant Cugat i Bellaterra, direcció Girona, de Mollet a Santa Perpètua, direcció Tarragona, les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs, ronda a dalt de Cornellà, Vallcarca, ronda litoral entre Zona Franca i la Barceloneta, i per manifestació del professorat, encara tallades a Tarragona, segons informa Trànsit, autovia A27, autovia A7, Nacional 240, provoquen retencions puntuals.

Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.

edició musical, com és costum en aquesta hora de nit de Ràdio Pomà, del meu estimat amic de la capital del Maresme, de Mataró. Per tu, Enric, every time you go away, cada vez que te alejas d'aquí, Mr. Paul Young. Una abraçada, bona nit de divendres i bon cap de setmana, germanet. Se t'estima i molt. Aquí comença la

21 hores 53 minuts de la nit a Ràdio Pomar, avui divendres cap de setmana, disfrutant de la teva companyia, de la millor música i de la millor emissora, Ràdio Pomar, 101.2 FM, www.radiopomar.es. I aquesta cançó la vol dedicar a una noia que estima de Mataró, l'estimat amic Enric, i per tots nosaltres, moltes gràcies. Every time you go away, Mr. Paul Young, cada vegada que te'n vas una mica més lluny de mi, eh? No te'n vagis mai, perquè jo sempre estaré al teu costat amb la millor música i la millor companyia, perquè mai estiguis sol, sola, ni trist.